0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Matí especialment complicat a les carreteres. Hi ha cua d'uns 13 quilòmetres a l'AP7 a Cerdanyola del Vallès en sentit sud per l'incendi d'un camió que transportava productes congelats. Només hi ha un carril obert en aquest punt i això provoca retencions, com dèiem, d'uns 13 quilòmetres des de Mollet del Vallès. De retruc afectada també la B30 paral·lela a l'AP7. A Barcelona, pendents també de la Ronda Litoral, un accident talla la via en sentit Llobregat a l'alçada de Montjuïc per un accident. Hi ha cua des de Sant Adrià i retencions també en sentit contrari, en sentit Besòs, a l'alçada de la Zona Franca.
0: Pedro Sánchez compareix avui al Congrés per la crisi de Ceuta enmig de la polèmica per la informació policial que apunta que les forces de seguretat del Marroc van permetre l'entrada dels migrants i fins i tot els van guiar. El govern espanyol manté l'exculpació del Marroc. Serà a partir de les 9 i podreu seguir la sessió en aquesta sintonia. Compareixença que s'encara amb el ressò de les manifestacions d'ahir a favor de Ceuta. La de Madrid es va convertir en una marxa contra el govern espanyol i va acabar amb aldarulls, diversos detinguts i alguns policies ferits. Els dos acusats de matar un home a Manresa la matinada de dimarts ja són en un centre d'internament de menors. El jutge els hi va enviar ahir, acusats d'un delicte d'homicidi. A la comarca del Bages s'han multiplicat els actes d'homenatge i record a la víctima. Ahir centenars de persones es van concentrar a Manresa i a Castellnou de Bages per demanar justícia. Aquest matí la consellera d'Educació, Esther Niubó, reunirà amb els sindicats que mantenen per dimarts que ve la convocatòria de vaga. Des d'Ustec s'admet que el fet de fer coincidir l'aturada amb el primer dia de curs i de presentacions als centres es pot traduir en un seguiment inferior a l'habitual. L'Iran amenaça d'escardar els fonaments dels Estats Units després dels atacs nord-americans d'ahir, que van deixar prop d'una vintena de morts, entre ells quatre civils que eren en un casament. Teheran ho qualifica de crims de guerra, mentre que Washington es limita a dir que mai fixa objectius civils. L'Associació de Càmpings de Girona promou la instal·lació de sistemes per fixar i cobrar quant gasta en llum cada parcel·la. L'associació alerta que han de fer front a factures cada cop més altes per l'augment de l'ús dels aires condicionats de les caravanes. La denominació d'origen Costes del Segre acabarà a la verema 20 dies abans de l'habitual a final de mes perquè la calor ha accelerat el procés de maduració del raïm. I Sergi Belbel ha estrenat Ella i Màquina a la sala Herbrick Hotel al barri de Sants de Barcelona. Belbel ha explicat al Catalunya Nit i Catalunya Ràdio que l'obra és una reflexió sobre la dona i la revolució digital.
2: Esports.
0: Dami Aguilar, bon dia.
3: Bon dia. El blaugrana Olmo no entén que l'Atlètic de Madrid no hagi traspassat Julián Álvarez del Barça. El terrassenc creu que hi ha prou banqueta com per cobrir la posició del nou. La nova capitana del Barça, Patri Guijarro, ha dit a Catalunya Ràdio que hi ha canvi de cicle, però que continuen aspirant a tots els títols.
0: I el temps, la calor continua intensificant-se a mesura que avança la setmana. Avui les màximes poden assolir els 37 o 38 graus als indrets més càlids i a partir de demà fregar fins i tot els 40. Un dijous de sol i alguns núvols poc importants a l'Ebre al matí i al Pirineu a la tarda.
4: Què és el que busques en una emissora de ràdio? Bona música? Bons locutors? Que t'entretingui? Haver-ho dit abans, home!
5: La ràdio local de qualitat té un nom. Ràdio Pomà.
4: 101.2 FM.
6: Estés donde estés, ahora puedes sintonizarnos también a través de nuestra página web www.radiopomar.es. Información, nuestros locutores, noticias y la radio en directo más cerca de ti y llegando más lejos. Nueva página web radiopomar.es. Visítala porque crecemos contigo.

0: I ara sí, com cada dia a aquesta hora, des del Centre d'Informació del RAC, des d'Infotrànsit, rebem el Ferran Aràndiga, que ens dirà com tenim l'estat de les carreteres. Bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dijous a pendents d'aquest camió incendiat a la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès, que en sentit sud es manté només un carril de circulació obert i retencions que continuen de fins a 13 quilòmetres. Les alternatives recomanades en sentit Tarragona i Lleida, recordem, serien la C58 o la B40. En sentit Barcelona, la C58, la B40 o també la A2. Per altra banda, tenim un accident que talla la ronda litoral a l'altura de Montjuïc, en sentit sud, i que deixa aturades de més de 12 quilòmetres. En aquest cas, doncs, tenim aturades amb tota la ronda litoral, unes aturades que comencen ja a Sant Adrià del Besòs. Per altra banda, també es registra un vehicle avariat a la C33 de sortida de Barcelona en direcció Mollet del Vallès, que deixa un carril tallat i 2 quilòmetres de lentitud. Tot plegat, doncs, ens deixa retencions i aturades en tot el nus de la Trinitat, que de retruc, doncs, també afecten a la ronda de dalt, en aquest cas amb retencions en direcció Llobregat fins a la Vall d'Hebron. Al vessant Besòs tenim retencions, a la B20 també, a Santa Coloma de Gramenet, de 2 quilòmetres en sentit sud, i també a la C31 al terme de Badalona. De moment, això és tot des del RAC. Molta paciència i bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies, Ferran, i fins demà.
1: Fins demà, que vagi bé.
0: Gràcies, igualment. Però val la pena esperar-te. Doncs ja ens ha informat el Ferran Aràndiga de l'estat de les carreteres. Ens diu precaució i, sobretot, paciència. Ja ho sabeu, eh? Vinga, som-hi, ara sí, ja arrenquem. Vinga, som-hi.

0: Soc Antònia de Poblès. Acabo d'escoltar el que has dedicat, bueno, el poema, i m'ha encantat, m'emociono molt. Jo aquesta setmana fa 10-11 mesos que el meu home va marxar, i el mes que ve farà un any, i li he escrit un poema, i ja potser te l'envio, vale? Perquè l'escoltis. M'agraden molt els poemes i tu ho dius tan maco. Bueno, pues mira, ja que estic a Mantena, li dedico una cançó al meu home, de Gwendolyn, que em porta molts records, per Julio Iglesias. Vale, cariño? Molts petons.
1: Doncs en un moment posem la cançó Gwendolyn i l'enviarem al cel. D'acord, Antònia?
2: En silencio y en secreto

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pumà, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: Quiero che cantar Galicia. Quiero che cantar Galicia.
3: Cada jueves de 4 a 8 de la tarde...
4: No te pierdas Lonxe da Terra. Conexiones, entrevistas, música... Galicia está más cerca con Manolo Valdés.
3: Recuerda, Lonxe da Terra, los jueves de 4 a 8 de la tarde...
4: En

0: Ja saps quina és la ràdio local de qualitat? Ràdio Pomar, 101.2 FM.
1: Et regalem la millor música durant tot el dia. 24 hores amb tots els èxits del moment.
0: La ràdio més pròxima.
2: Los días de lunes a viernes te invito a desayunar conmigo desde las 8 de la mañana hasta las 13 horas en Día a Día con María Jiménez en Radio Pomar 101.2 FM.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins a les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

0: pagues en cas...
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.